0: o seu som. Ligou, ligou, pediu, tocou,
1: pediu,
0: tocou,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: pediu, tocou.